Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.